0: pasó.
1: Ha sido increíble lo de Pablo, ¿eh?
2: Cómo toca en directo. Es muy grande, Pablo.
1: Si se lo han perdido, recupérenlo. Lo tenemos ya en todas las plataformas. Pablo López, esta mañana aquí en Hoy por Hoy, presentando en primicia su nuevo disco. Mañana más cosas bonitas, mañana más cosas maravillosas aquí en Hoy por Hoy. Les esperamos desde las 6 de la mañana a las 5 en Canarias. Descansen. Adiós.
3: A verme solo y caminando.
4: Hoy por Hoy, con Aimar Pretos.
5: A la cadena SER. Hoy por Hoy Menorca. Lluís Soler.
6: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és dimarts 15 de setembre de 2026. En aquests dies s'està escoltant molt una qüestió que és un poc angoixant. El sebre, a veure si és que no anem massa ràpid amb determinades coses i al final tropissarem. Dit d'altra manera, si la intel·ligència artificial no acabarà amb la humanitat. No ens referim a pel·lícules distòpiques tipus Terminator, però la cosa no va tan lluny. Per què? Doncs perquè la intel·ligència artificial està ja demostrant que avança molt ràpid. I ens preocupa, a bona part de la humanitat, el fet que això no ho puguem controlar. Si no ho podem controlar, si no podem estar per damunt, estarem per davall o per darrere, o no estarem. Aquestes qüestions, evidentment, han fet que moltes persones que saben d'aquesta qüestió proposin que ens ho prenguem tot un poc amb més calma. I d'altres no fan altra cosa que apretar l'accelerador perquè veuen o entenen que és una carrera per estar per davant i, per tant, per mantenir poder respecte al que és el present i el futur del que hagi de venir. Amb tot, el cert és que quan una persona qualsevol, com un servidor o com qualsevol de vostès, intenten de vegades intentar avançar en un tràmit, en resoldre una qüestió, i ho volen fer a través d'un telèfon darrere del qual hi ha una màquina que no sembla que tingui intel·ligència, o potser sí, perquè ens pren bastant el pèl, doncs sí que ens dona la sensació de que hem arribat a un punt en el que les coses no van bé. Però, bueno, això ja és una altra qüestió. D'aquí fins a les dues tenim Hoy por Hoy Menorca i molt a compartir. O sigui que no perdem ni un minut i comencem ja de seguida amb la informació del temps. Sí, som-hi. En Jordi Urios té la informació del que serà el temps per a les properes hores. Bona tarda.
7: Bona tarda. Avui, temps estable a l'illa de Menorca, amb predomini del cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts i les temperatures màximes amb pocs canvis. Avui, valors màxims de 32 graus a Mahó, 30 a Ciutadella. Pel que fa al vent, en general, fluix bufarà del nord-oest. Demà s'espera cel poc ennuvolat en la primera meitat del dia, amb un augment de la nuvolositat a la tarda i probabilitat baixa d'alguna precipitació feble i ocasional. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en lleuger descens, no passaran dels 29 graus a Ciutadella, 28 de màxima a Mahó. Pel que fa a les mínimes, amb pocs canvis, no baixaran dels 22 graus a Ciutadella, 20 de mínima a Mahó. En els propers dies, a partir del dijous, les temperatures podrien baixar una mica més. Pel que fa al vent, demà bufarà fluix de component oest, amb un augment de la intensitat durant el dia, a fluix i moderat del nord i del nord-est. És una informació d'AEMET.
8: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
9: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
10: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
6: La... la nostra pàgina literària, ara l'obrim per mirar de xerrar de Menorca Criminal, una obra d'en Joan Lluís Gené, que ara ens acompanya aquí a la nostra Oi per Oi Menorca. Bon dia.
0: Bon dia. Com estàs?
6: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Com vas pensar o idear, o com va començar un poc la teva ment a crear aquest Menorca Criminal?
0: Sí, miri, va ser un dia de feina, que un company de feina, jo som policia local de Ciutadella, i em va comentar que havia vist un documental de crims d'en Carles Porta, que li havia agradat molt, i el vaig veure, i em va agradar moltíssim, la veritat, em va enganxar, i després, pues, som també molt llegidor, vaig començar a llegir llibres de crims, i després un dia vaig dir, va, aniré a la biblioteca de Ciutadella i demanaré per un llibre de crims ocorreguts a Menorca. I vaig anar allà, i la bibliotecària, quan li vaig demanar, me va mirar amb una cara quan dient, no sé de què m'aixerra, això no existeix, aquí no hi ha cap llibre de crims. I quan vaig sortir, tenia la mosca darrere sura i vaig dir, va, m'investigaré, abans n'hi ha prou per escriure un llibre. I així va sortir... va sorgir la idea d'escriure Menorca Criminal.
6: Sí, perquè, clar, la primera idea que normalment sempre tenim de la nostra illa és que és un lloc tranquil, relaxat, on passen poques coses, però sobretot, probablement en l'antiguitat, passaven poques coses perquè transcendien poques coses, no? No significa que no hi hagués també o alguna cosa passés, no?
0: Sí, exacte. Hi ha que dir que tots, com tu ben has dit, tenim la idea que Menorca és idíl·lica, que Menorca és molt tranquil·la, que mai passa res, però quan comences a investigar, a recollir crims i veure totes les investigacions, i comencen a sorgir molts i molts i molts de casos. De fet, he escrit aquest llibre, 15 casos, i hagués pogut escriure un segon llibre, i inclús un tercer llibre, perquè en surten de crims moltíssim. He de dir que com més enfora te'n vas amb els temps, més crims apareixen. La gent, la vida fa 12 segles, me sembla que valia menys que no val ara. Ara n'hi ha, però són casos més aïllats, cada X anys, abans no. Per posar-te un exemple, a l'any 1656, només a Ciutadella, per arma de foc, va haver 6 assassinats. Vull dir, han de tenir amb els ulls d'ara és una exageració. Vull dir, i penses bé, dius, com pot ser que en un any matin a 6 persones per arma de foc? Per tant, hi ha que dir això, que és una illa, ara mateix sí que es veu que és una illa molt tranquil·la, però fa uns segles no ho era tant.
6: A més, hi ha una cosa, i és que en totes aquestes referències, encara que no són ficció, sí que donen per inspirar probablement a molta gent que després els agrada escriure, perquè darrere de cada crim probablement trobem una història, no? El per què es va produir aquell crim, i això ens pot ajudar a entendre el context, per exemple, de la diferència entre algunes persones, o entre famílies, o entre passions, o entre tantes i tantes coses que en un moment determinat poden acabar sent o convertint-se en un crim. I després, com seria la investigació posterior, a nivell de judicial, o a nivell de si van trobar o no van trobar qui va cometre aquell crim. Vull dir que realment tota aquesta informació i documentació suposo que t'ha duit molt de temps, o de posar molt de colzes i de cercar moltes d'aquestes històries, no?
0: Sí, exacte. Mira, jo vaig començar més o menys fa 3 anys a investigar. Vaig estar 3 anys per escriure el llibre, perquè no volia deixar cap punta... Vull dir, no volia deixar res a la imaginació, ni volia deixar cap punt on hi hagués suposicions. No? Tot volia que fos exhaustiu, volia que fos totalment documentat. Vull dir, no hi ha res que puguis dir, això no està prou documentat. No. Inclús, la veritat, hi ha que dir que he investigat moltes coses que no puc demostrar. He fet entrevistes amb gent, m'he documentat molt amb moltes persones, amb molt de serveis, tant internet, i no he volgut posar res que no pugui. Si una persona me ve i me demana aquesta dada d'on te l'he estreta, doncs d'aquí, no sé. I després això, cada cas, duit et ser, perquè no es pot dir... no es pot generalitzar, és a dir, no pots dir aquest cas, o sigui, un grup de casos s'ha mort la causada per això, per allò, vull dir, cada cas és molt independent. Sí que es ve que, diguéssim, un punt en comú amb molt d'ells és econòmic, s'econòmic, és perquè mataven, pues, per economia, perquè Menorca sempre ha estat una illa en general pobra i sempre s'ha cercat la manera de poder aconseguir doblers, i doblers, pues, moltes vegades era matant a persones, per herències, per robar o per aconseguir doblers fàcil.
6: Diuen que la gent que és aficionada a la lectura de novel·la negra és molt fidel en aquest tipus de lectura. Clar, la novel·la és novel·la, però segur que apreciaran molt el fet de descobrir o sebre d'aquells casos que s'han anat recopilant. 15 per aquest llibre de Menorca Criminal, però tu mateix ho has dit, no? Es tracta d'un primer llibre i que s'ha encara molt més material. La pregunta és òbvia, no? No sé si estàs pensant en un futur, el mateix que l'any passat vas publicar i vas fer conèixer aquest llibre. Estàs treballant en la continuïtat o en d'altres?
0: Sí. La veritat és que s'acollida ha estat tan grossa i tan bona que molta gent ha llegit el llibre i m'ha demanat un segon llibre, una segona part, i jo, pues, he anat recopilant, i la veritat és que n'han sortit moltíssims. En aquest segon llibre, en aquesta segona part de Menorca Criminal, viatjarem molt, perquè hi ha molt de menorquins fora de Menorca que van o cometre assassinats o van ser assassinats ells, i la veritat és que l'acollida, estic molt content, molt. Molta gent me demana com ho he fet, molta gent me demana que el llibre enganxa molt, és una cosa molt comú amb tots els lectors, i jo la veritat que no sé què dir, perquè jo escric normal i corrent, jo no tinc una carrera ni de periodisme ni tinc estudis superiors de res, jo som policia local i de forma molt humil he intentat escriure un llibre el millor que he pogut, i el resultat, la veritat, és que me sorprèn de tan bo que ha estat, no? I sí, la segona part serà molt... Me sap greu dir-ho, però serà molt xula, sí.
6: Doncs ho estem desitjant. Bueno, la gent que ara ens estigui escoltant, Joan Lluís, on troba el teu llibre? Està publicat a alguna banda i es pot trobar alguna llibreria?
0: Mira... es pot trobar a totes les llibreries pràcticament de Menorca, des de... és que tampoc vull dir noms perquè me deixaré qualcú, però bueno, des de La Pau, des de Va de Llibres, des de Cana Joana, Tabac Ciutadella, la llibreria de Ferreries, l'Estany de l'O, Espai 14, Mo, també a Mo Clips i la Catòlica, i també, doncs, per Amazon. Si viuen fora de l'illa, el poden aconseguir per Amazon.
6: Doncs avui hem ratllat de Menorca Criminal, i en continuarem ratllant, perquè l'apropar-nos i descobrir o redescobrir el que són aquests casos ens ajuden un poc a veure i entendre, doncs, dins el fil del que és el món de la novel·la negra, sense en aquest cas que sigui novel·la, doncs històries realment increïbles. I ho hem repassat i ho hem comentat avui amb el seu autor. Joan Lluís Gené, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre Oi per Oi Menorca, i fins aviat.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
11: IHM contrata dirección de obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata dirección de obras.
12: Dedicatòria, amb Pep Portella.
13: Hola, molt bon dia. Ja sabeu que enguany les dedicatòries musicals estivals estan dedicades en el pop-rock a Espanya de principis dels anys 60, en grups que no han transcendit com altres, com puguin ser Brincos, Bravos, Canarios, Sirex, però que mos poden fer recordar o conèixer la música que també es feia aquells anys de cobles, de cançó flamenca, de canció espanyola o de clàssics sud-americans, boleros i coses així. No han d'esperar una gran qualitat musical, ja que la majoria són grups que no van durar més de 2 o 3 o 4 anys, amb recursos escassos i un equipament tècnic primitiu, però ens ajuden a construir un poc l'ambient musical d'aquells anys, abans que emergís el folk i la cançó protesta a Espanya. Avui he triat aquest tema de Los Polares, una banda de rock que es va crear al Masnou, a Barcelona, a finals de 1964 com a quintet, per tocar a hotels i clubs de la costa catalana. Així, amb l'ajuda dels amos de l'hotel La Sabina, van aconseguir un contracte per anar a fer feina a Alemanya en el seu circuit de beat i rock, fins que van tornar a casa l'any 1966, on va ser fitxats per Sonoplay per publicar un únic EP en 4 cançons el mateix any, 1966. Eren un grup diferent, amb una estètica mood i un so garage. Van durar un any més, fins al 1967. L'any 1969, el seu bateria, Alberto López, s'integraria en la banda de hard rock, època, que donaria en lloc a un grup més pop, Santa Bàrbara. Els recordarem ara amb aquesta cançó, aquesta jove tan formal, Los Polares.

0: 39 minuts.
1: Oi por oi, la crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 15 de setembre amb Edu Zendent. Bon dia.
2: Bon dia, Lluís.
3: Oi por oi, Cadena Ser.
0: El Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles de Menorca recupera a partir d'aquest dimarts el sistema habitual per sol·licitar cita prèvia després de mesos de col·lapse i de canvis en el sistema de reserves. Les persones usuàries podran tornar a demanar hora a través de la pàgina web de Tub Reinald Certio, per telèfon o presencialment a les estacions de Maó i Ciutadella.
2: La reobertura dels canals de reserva directa és possible després de l'evolució positiva de les mesures aplicades durant els darrers mesos per reduir l'acumulació de vehicles pendents d'inspecció que van arribar, recordem, a tenir unes llistes d'espera d'uns 16.000 vehicles. La situació havia obligat a tancar la web de reserves al desembre passat, mentre que a l'abril es va eliminar també la possibilitat de sol·licitar cita presencialment a causa de les llargues cues que es formaven a les estacions de Moix Ciutadella a primera hora del matí. Durant l'estiu els usuaris, recordem, havíem de emplenar un formulari en línia i contactar per telèfon per entrar en una llista de repartiment de cites que prioritzava els vehicles en la ITV caducada des de feia més temps. El conseller de Mobilitat del Consell, Juan Manuel Delgado, assenyala que les actuacions adoptades en els darrers mesos han permès ara avançar en la posada al dia de les cites i recuperar progressivament la normalitat del servei.
4: Durant este periodo, la empresa concessionària, a petició del Departamento de Mobilitat, ha aplicado diferentes medidas organizativas y de refuerzo del servicio, sobre todo con inspectores, con el objeto de dar respuesta a la elevada demanda existente y priorizar los vehículos en función de la fecha de vencimiento de la ITV. Estas actuaciones han permitido avanzar progresivamente en la puesta al día de la concertación de citas y recuperar la apertura del sistema habitual.
2: Les persones que ja han emplenat el formulari i encara esperin cita no hauran de fer una nova sol·licitud, sinó que, segons assegura el Consell Insular de Menorca, seran contactades directament per telèfon per concentrar una altra nova cita d'inspecció.
0: El conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, reivindica la gestió del govern en relació amb les embarcacions tradicionals, la seva promoció i el seu manteniment als ports de les illes.
2: Durant la sessió plenària del Parlament d'aquest dimarts, Lafuente referia a la col·laboració i a la signatura de convenis amb ports, la bonificació de taxes i el suport als clubs nàutics que fomenten aquestes embarcacions. El conseller menorquí posava aquest exemple.
5: Amics de la mar en Menorca, Puerto de Ciutadella, gestión por si ve, convenio con la asociación para darles un local y amarres para embarcaciones tradicionales. Bonificaciones, se están aplicando las bonificaciones a las embarcaciones acreditadas e inscritas en los correspondientes lugares. El convenio se está negociando en este momento y se está renovando en este momento directamente con la asociación.
6: Guarden silencio.
2: El conseller responia així a les preguntes de control del govern que formulava la diputada del PSIP, Pilar Carbonero, que demanava suport i finançament i reclamava al conseller que no substitueixi el patrimoni per la cultura del negoci.
7: Abans d'estiu vam voler modificar la llei de ports. I la llei de ports diu que s'ha de reservar un percentatge d'amarraments per a aquestes embarcacions. Nosaltres vam fer una esmena que dèiem que almenys un 3% d'aquests amarraments fossin per a aquestes barques tradicionals. Com us va contestar el Partit Popular? Que no. Quina va ser l'excusa? Va dir que havien d'estudiar port per port. Porto Colom és una ocasió molt clara per veure si vostè realment diu veritats o no, o serà l'ocasió perquè se li caigui la màscara i mos demostri que esports es vol convertir realment en negocis. I tot el patrimoni i aquesta cultura pròpia la vol substituir per negoci.
0: Les reserves turístiques cap a Balears han crescut en els darrers 7 dies un 17,9% respecte al mateix període de 2025 i un 1,9% en comparació amb la setmana anterior, segons les dades publicades aquest dilluns per la plataforma de reserves Travelgate.
2: Balears ha passat aquesta setmana de ser la tercera destinació més demandada d'Espanya a ser la quarta, amb un 13,8% de totes les reserves, darrere de Catalunya, Andalusia i Canàries. Un 18,9% de les reserves d'aquesta darrera setmana s'han fet entre 15 i 30 dies d'antelació respecte al moment de gaudir de les pròpies vacances, un 17,6% amb més de 3 mesos d'anticipació i un 17,7% entre 30 i 60 dies d'antelació. Un 12,6% de les reserves pertanyen a la categoria d'últim segon, que són les realitzades 24 hores abans o el mateix dia de començar el viatge. De les reserves registrades aquesta setmana, el 56% han estat realitzades per parelles i una mica més de la meitat dels viatgers, un 52% han reservat estades entre 2 i 5 nits. Pel que fa als mercats d'origen, els espanyols encapçalen la demanda amb el 44% de les reserves turístiques efectuades durant aquesta setmana a Travelgate, seguits dels britànics amb un 24,5%.

0: i dels alemanys amb un 5,2.
1: El PP exigeix a l'Ajuntament de Ciutadella que doni explicacions immediates després de conèixer que el govern tramita 8 expedients sancionadors per uns 579.400 euros contra el consistori per la seva mala gestió en el subministrament d'aigua.
0: La portaveu dels populars, Juana Mari Pons, considera inadmissible la manca d'acció, gestió i control municipal i acusa el govern tripartit d'ocultar aquesta informació a l'oposició i a la ciutadania. La formació popular assenyala que l'Ajuntament ha tingut temps més que suficient per mantenir, renovar i controlar les infraestructures d'abastament d'aigua i solucionar les deficiències, les instal·lacions deteriorades, els problemes de manteniment i la manca de protecció dels pous que apareixen als expedients.
2: Han ocultat informació i han subministrat aigua no apta en els ciutadans. Estem xerrant de la salut de les persones i davant d'aquesta situació la pregunta és molt clara. Qui assumeix la responsabilitat política? Des del PP exigint que l'equip de govern doni explicacions públiques, perquè 580.000 euros en sancions no són només una multa, són el resultat d'una gestió que exigeix responsabilitat.
0: El PP considera especialment preocupant que no es tracti d'una incidència puntual, sinó de 8 procediments que afecten diferents zones d'abastiment, en els quals es repeteixen les mateixes mancances. La candidata del PP a l'alcaldia destaca que en el cas de les urbanitzacions de Serpentona i Los Alfines es va detectar la contaminació i no es va informar a la població que l'aigua no era apta per al consum.
1: El sector de la bijuteria i els complements de Menorca tindran una destacada representació a les properes edicions de les fires de Milà i de Bisutex 2026, la Fira Internacional de la Bijuteria i els complements que es celebrarà, recordem-ho, del 24 al 27 de setembre al recinte d'IFEMA a Madrid.
0: Les 7 de les 10 empreses de les Illes Balears que participaran en aquesta cita professional provenen de la nostra illa. Firmes consolidades com Estampadora Maonesa, Invime, Roman Camps, Barbarossa, Afra Europa, Madre Perla Elements i Mir Fornitures viatjaran a la capital estatal per presentar les seves noves col·leccions per la temporada de tardor-hivern. La presència de les marques menorquines arriba en un moment d'impuls per al sector en què els complements guanyen protagonisme en tendències que aposten per dissenys de major grandària, detalls artesanals i colors més intensos. Bisutex serà així un aparador clau per a la indústria insular a l'hora de connectar amb els compradors i els professionals internacionals.
1: Recordem, hi ha més informació a partir de les 2:15, l'hora 14, també a radiomenorca.com.
3: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
4: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
5: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
6: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: Si vols saber què passa, Hoy por Hoy.
9: Menorca està empolida.
1: Obrim aquest temps que compartim amb el Cop Menorca i saludem a Oriol Redalga. Bon dia, Oriol.
10: Molt bon dia, Lluís.
1: Quin bon estiu que hem tingut, de calor, però bueno, també de tot el que implica l'estiu, i això implica també turisme. Clar que el tema del turisme, seguim notant-ho, i particularment en alguns moments, molt agobiant però no tan sols damunt del territori de la nostra illa, fins i tot també a la costa. La massificació, la càrrega nàutica que veiem no és que s'alleugeri amb el pas del temps, que ja veníem un poc d'una circumstància en la que ho trobàvem que era com a molt impactant, sinó que de vegades sembla que va més.
10: Sí, totalment, Lluís. De fet, quan te poses a analitzar les dades, a nosaltres m'agrada molt treballar amb dades validades per organismes competents amb això, i una cosa que fem és veure que el 2010 se va fer un estudi de capacitat de càrrega sobre la illa, sí, per intentar avançar cap a un pla insular de costes, que Menorca tingués competències, diguem, per gestionar tot aquest tema, no? I en aquell llavors és interessant perquè es van fer uns quants vols i fotografies aèries durant aquests vols, i se va identificar que hi havia 2.344 embarcacions fora de port. És a dir, en fondeig fora de port i en fondeig fixa. O sigui, que sobre Menorca, en aquell moment, no en els amarraments d'esport, sinó tota la resta, hi havia aquest nombre de 2.300 embarcacions. 10 anys més tard, s'encomana fer amb això, tota aquesta informació, diguem, que va quedar un calaix com moltes de les coses que passen sovint a l'administració i a altres bandes, i 10 anys més tard, si se fa un estudi de capacitat de càrrega, ara comentaves l'important que és senyalar la capacitat de càrrega d'un territori o d'un entorn, i 10 anys més tard, el 2020, el Servei d'Observació de Costes de les Illes Balears fa un estudi de capacitat de càrrega bastant generós, diguem, amb els valors i els paràmetres, vull dir que podria haver estat molt més estricte, i per resultats d'aquesta capacitat de càrrega espaial és de 2.115 embarcacions. Això és bastant significatiu, perquè 10 anys més tard s'està assenyalant que hi hauria d'haver-hi, com a mínim, 200 embarcacions manco de que s'esquivia 10 anys enrere. Clar, això, diguem, amb això que comentava Lluís, aquesta dinàmica creixent, tant en territori com a entorns marins, la massificació nàutica no ha aturat, i remetem-nos a les dades que diguem, una altra vegada, són oficials, realment sí que s'hauria de començar a aplicar qualques mesures, no? Veient que els informes oficials senyalen que hi ha una situació de desbordament.
1: I quina mena de mesures es poden prendre respecte al que és el fer una millor gestió de la costa en aquest sentit?
10: Mira, doncs justament això que t'ho comentava fa una estona, una eina molt interessant seria generar competències pròpies insulars sobre la gestió de costes. Fer un pla de costes insular des del Consell Insular que posi damunt la taula exactament les necessitats que tenim, els límits que tenim, i llavors a partir d'aquí començar a generar mesures i propostes de gestió en relació amb aquestes dades. Però si no tenim dades, no podem saber el bé o el malament que estem, no? Llavors, avançar cap aquí jo crec que seria un encert, un gran encert. De fet, nosaltres que fem seguiment de totes les lleis que van sortint, les normatives i tal, la llei de reserva de la biosfera del 23, Lluís, si te'n recordes, allà incorporava una eina molt útil. Incorporava moltes eines molt útils, però bueno, i ara amb aquest govern que tenim, amb aquest equip de governs que tenim ara, pues, el 2024 se va eliminar una de les eines que consideram que era fer passes cap a una regulació d'aquesta situació de massificació nàutica, que era elaborar un pla insular de costes, un pla específic que parli de com està la situació en els nostres ecosistemes marins i litorals. Això, per exemple, és una de les coses que se podria anar fent.
1: Estem reient del que és la capacitat de càrrega que té la costa, el com és tan poc aquesta situació, però m'has donat dos referències de 2010-2020. Hem d'esperar 2030 o aquesta mena d'eines podrien estar funcionant ja any rere any? O t'ho demano d'altra manera, més enllà de les dades que són pròpiament oficials, com deies que esteu interessats, hi ha algú que se n'encarrega un poc de fer dades, encara que no siguin oficials, per veure com evoluciona el tema d'aquesta càrrega?
10: Clar, una de les coses que ens trobem nosaltres que passa dintre en els entorns marins, o l'espai marí marítim, diguem, és que hi ha moltes administracions que tenen competències. Per tant, a nivell d'informacions, no sempre és fàcil extreure una informació contrastada o compartida, o sigui, una informació compartida, perquè cadascú diu la seva, com que cadascú administra pues, costes, gestiona tota la part de fora de ports, dins dels ports, els ports de les Illes Balears, que és una altra banda, i una altra administració, i després l'autoritat portuària s'encarrega de gestionar el port de Mos exclusivament, que és un punt molt important. I llavors hi ha algunes competències que estan en el govern balear i altres que encara segueixen centralitzades en els ministeris centrals. Tot això provoca que hi hagi un embull molt gros a nivell d'informacions i que probablement si tinguéssim aquest pla insular de costes que s'elaborés des del Consell Insular, podria unificar totes aquestes dades i demanar aquestes informacions per partir d'un punt, tenir un punt de partida, diguem. Ara mateix, costa, la veritat, quan nosaltres ens trobem, que costa bastant treure totes aquestes dades. Així, en general, sí que es pots anar demanant a cada una de les administracions, amb els tempos que tenen i tal, però, bueno, la veritat és que unificar-ho tot sota un mateix paraigües seria una bona cosa per avançar cap a l'extracció de dades.
1: O altra de les qüestions sobre les que tenia interès en poder demanar-te avui és en torna al tema de quin és, també, ja que xerrem un poc d'aigua i de gestió, el que són els usos que es fan al port. Una sèrie d'usos que considereu que s'haurien de mirar de revisar, no?
10: Sí, totalment. Bueno, clar, justament aquest dissabte van fer una excursió de Cala Figuera a Cala Cort, van fer una ruta van venir unes 60, 70, 70 persones. Va ser un dia molt xulo perquè a més fa un dia d'aquests que comença a treure els caps de tardor i han baixat les temperatures, i va fer una excursió, era ideal. I vam xerrar justament d'aquest tema de l'ordenació litoral dintre d'esport. L'esport ara mateix ens trobem en una situació de que està tot ordenat amb la mateixa classificació. Tot està classificat, tota la zona portuària, des de la punta de Sant Felip fins a Nascós Nou, està ordenat de la mateixa manera, que és ordenat amb la classificació que és ús intensiu. Què vol dir això? Que en el Cos Nou, que és on s'hi han de donar totes aquestes activitats més aviat industrials, que hi ha els varaderos, les barques s'han de fer net, i bueno, tota una sèrie d'usos que en el mateix temps també es poden fer a Cala Teulera o Cala Lledró o a Cala Pera. Llavors, això, aquest tipus d'ordenació, creiem que... Bueno, nosaltres ens trobàvem que s'utilitza per justificar després que no necessiten avaluacions ambientals per fer cap tipus d'intervenció sobre el litoral. Què passa? Que després, quan s'ha fet intervenció, ens hem trobat diverses vegades en què, de repent, pues, te trobes... pues, colònies de corall superprotegit i que s'han d'aturar les obres perquè no s'havia previst això, perquè no hi ha cas de fer aquesta avaluació ambiental, quan en realitat qualsevol banda, qualsevol espai natural s'hauria de fer avaluacions d'impacte ambiental. Què vull dir en tot això? Que bueno, en esport està clar que és un lloc d'interès estatal, perquè és un port molt gros i que a l'estat li interessa, diguem, aquesta part de Menorca, és una part estratègica, però a nosaltres també ens interessa que es conservin una sèrie d'altres valors i per això començar modificant l'ordenació que té esport seria una bona passa per distingir quins usos s'hi fan a unes bandes o a l'altra d'esport.
1: Doncs hi ha una feina, sens dubte, a fer i a desenvolupar. Reiem de gestió de com fer les coses i fent-ho enseny al voltant del que és la capacitat de càrrega nàutica que té Menorca o respecte a com haurien de ser aquests usos en el mar del Port de Mou. Ho hem comentat i compartit breument avui al nostre espai que tenim amb el Gama, l'Oriol Rodalga. Oriol, gràcies per haver-nos acompanyat avui i bon dia.
10: Moltes gràcies, Lluís, a vosaltres, com sempre.

0: Las 12 en Canarias.
1: Lo ocurrido en el Ramón y Cajal podría no ser un hecho aislado. El sindicato mayoritario de médicos de Madrid sospecha que el escándalo con las listas de espera en ese hospital está pasando también en otros centros sanitarios.
0: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Amit se une a las organizaciones de pacientes y exige que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso investigue lo ocurrido. Según ha publicado El País, y estamos contando aquí en la SER hoy, este hospital ha manipulado esas listas para cambiar la prioridad de los pacientes y que así puedan ser operados más tarde. Radio Madrid, Ana Guiarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así es. Desde el sindicato Amit, su secretaria general Ángela Hernández asegura que no le sorprende que se maquillen los datos de las listas de espera y hace una reflexión.
3: Que los indicadores están para facilitar gestionar la sanidad, no para que los gestores manipulen esos datos para tratar de quedar bien con sus superiores y no poner en riesgo su silla. Es decir, nos parece muy mal que se manipulen o se maquillen las listas de espera, porque lo que hay detrás de una lista de espera es un paciente sufriendo.
2: Hernández incluso va más allá. Sospechan, dice, que se trata de una práctica que realizan todos los centros madrileños.
1: Un asunto para la polémica. Estamos a la espera de que se pronuncie la ministra de Sanidad, Mónica García, que en un mensaje en redes a primera hora ya ha dicho que manipular las listas de espera engañando a los cirujanos y pacientes ni es nuevo ni está penalizado, pero que esperan que esto cambie porque, ha dicho también, con la salud de los pacientes no se juega. De momento, la Comunidad de Madrid se ha sacudido cualquier responsabilidad, como también acaba de hacer, por cierto, el consejero de Empleo de la Xunta de Galicia. Esta mañana hemos conocido que su bodega familiar ha sido sancionada por explotar a migrantes sin papeles en la vendimia. Él asegura que no sabían que tenían a personas sin papeles trabajando porque formaban parte de una subcontrata, pero la oposición ya está pidiendo su dimisión. Ampliamos. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. El consejero de Empleo niega que su familia haya explotado a inmigrantes sin papeles a sabiendas. Asegura José González que todo deriva de un error y de no comprobar que los datos de quienes estaban realizando la vendimia se correspondían con la realidad. Es el único error que admite el consejero de Empleo, que asegura que tras detectar la inspección de trabajo la presencia de sin papeles en su bodega, presentaron una denuncia por usurpación de identidad.
5: Quiero defender a honorabilidad de la empresa que digo ustedes, da que non son socio da miña familia, non participo na xestión e, por suposto, na organización. E no episodio deriva do erro que foi pois confiar en que as persoas contratadas ou postas a disposición a través dunha empresa de traballo temporal, coa que se fala habitualmente pois para ter eses temporeiros de vendima, pois que tiñan todos os papéis en regra.
4: José González asegura que non piensa dimitir. Bloque e Sumar han pedido su cese fulminante, el PSOE, su comparecencia en el Parlamento.
1: Una de la tarde y tres minutos.
0: Hora 14. Las noticias de la una.
1: Con más cosas. Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Estamos a la espera de que el gobierno catalán se pronuncie sobre la situación de Francesc Auger, que nos están contando desde esta mañana nuestros compañeros de la SER en Cataluña. Francesc, de 56 años, se ha intentado suicidar este fin de semana después de llevar 768 días esperando a la eutanasia que le ha sido concedida, pero que su padre ha recurrido ante la justicia. Mientras, la familia de la estudiante española asesinada en México ha denunciado en un vídeo que la Universidad de Granada no les advirtió, dicen, de la peligrosidad que tenía el intercambio en este país y en concreto en el estado de Morelos. En lo que va de año, 4 estudiantes han sido allí asesinadas. María Laurido, buenas tardes.
7: Buenas tardes, es la hermana de Claudia. En un duro relato se hace esta primera pregunta.
8: ¿De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a 3 mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada?
7: La joven cuestiona a la Universidad de Granada y la organización segura de los programas de intercambio no les avisaron de que hubo 3 asesinatos antes en el campus de Morelos en 7 meses.
8: Me parece increíble porque cuando mi hermana llegó, que ella antes esto no le habían avisado, no sabía nada. Y bueno, ya desde entonces mis padres estaban obviamente preocupados por ella porque le pudiese pasar algo malo.
7: Asegura que su hermana no pidió plaza en México, que se la asignaron.
6: Además, se acaba de publicar, la OCDE calcula que se van a necesitar 20.000 millones de euros anuales para prevenir futuras pandemias. Calcula además que hay un 50% de posibilidades de que ocurra algo parecido al COVID antes del año 2050, Javier Díaz.
9: Esto supondría una inversión media cerca de los 5 euros por persona al año, destinados a mantener las reservas nacionales y los equipos de prevención, en vigilancia para los contactos o en medidas para reducir los contactos físicos, aspecto aspectos clave, ya que consideran que un confinamiento sin medidas restrictivas previas es la opción más perjudicial sanitariamente y económicamente hablando, con pérdidas potenciales del PIB de entre un 12 y un 29%. Destacan a España como uno de los pocos países que tiene una partida presupuestaria enfocada directamente en la prevención de pandemias, y acaban el informe diciendo que la pregunta no es si habrá una pandemia o no, es cuándo la habrá.
1: Nos queda el deporte. Juan Antonio San Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. La UEFA ha hecho oficial esta mañana que la sede de la final de la Champions de 2029 se va a disputar en el Camp Nou. El feudo azulgrana va a organizar justo 30 años después la final de la máxima competición del fútbol europeo. La de esta temporada, recordemos, es en el Metropolitano, y en Múnich será la de 2028. Hoy tenemos Liga, tres partidos de la sexta jornada en primera, a las 7 de la tarde, Rayo Vallecano Español. Finalmente en Butarque, tras la negativa de la comunidad de cambiar el escenario a Vallecas, pese a lo que hay al campo, por carecer de tiempo material. A las 8 el Alavés Valencia, y a las 9 y media de la noche Elche Real Madrid, los tres en carrusel deportivo desde las 7 de la tarde. La quinta jornada se cerraba anoche, nueva derrota del Villarreal 1-2 en la Cerámica con el Betis, y el técnico del Villarreal contrariado por no ser capaz de transmitir a su plantilla, Íñigo Pérez.
11: La imagen de la segunda parte es dañina para mí como entrenador, sobre todo porque no se puede eludir la capacidad de generar respuestas en tus jugadores y de convencerles de que el camino es uno, y evidentemente no estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia.
10: Los amarillos son antepenúltimos, y el ala pívot hispano-montenegrino Nikola Mirotić regresa a la ACB tres temporadas después. Valencia Basket ha anunciado esta mañana su contratación para esta temporada.
1: Hoy llevan a has acertado, con el vestuario.
12: Sí, hoy por lo menos corta, ¿no? Hoy por lo menos vengo en manga corta, he mirado un poco por la ventana y, por supuesto, he escuchado a Jordi Calvo. Vuelve a ser un día de verano, hasta ahora se prevé sol en prácticamente todo el país. Hay algunos cielos cubiertos, eso sí, Casal, pues por ejemplo en tu tierra, en zonas de Galicia, también en Asturias y Cantabria, y hoy destacan los 39 grados de máxima en Sevilla o los 38 en Badajoz.
1: Con esto y más, regresamos a las 2, la 1 en Canarias.
0: Hora 14. El láser.
13: Las ventanas de FanDecor son tan transparentes como las opiniones de...
14: Una i set, escoltes Avui per Avui Menorca d'aquest dimarts 15 de setembre. Avui a la primera part del nostre programa hem començat xerrant amb en Joan Lluís Gené. Ell ha escrit Menorca Criminal, aquest llibre que recull una part de Menorca que pot ser no massa coneguda.
15: Tenim idea de que Menorca és idíl·lica, que Menorca és molt tranquil·la, que mai passa res, però quan comences a investigar, a recollir crims i veure tot... totes les investigacions i comencen a sorgir molts i molts i molts de casos. De fet, he escrit aquest llibre, 15 casos, i hagués pogut escriure un segon llibre.
14: Tal vegada aquest segon llibre ja us podem dir que està en camí. També hem estat xerrant amb Oriol Radalga, des del Got Menorca, respecte al que ells creuen que necessita la nostra illa, que és un pic, un pla insular de la costa.
16: Una eina molt interessant seria generar competències pròpies insulars sobre la gestió de, costes. Fer un pla de costes insular des del Consell Insular que posi damunt la taula exactament les necessitats que tenim.
14: Coses com, per exemple, el tema de la càrrega nàutica, o com, per exemple, el tema de quina mena de usos intensius s'hauria de tenir en el marc del port de Mó, per posar alguns exemples. Ara continuem fent pausa i seguim.
17: Hola, família! Com ha anat l'estiu? Al Faro de Cala Torret hem tingut molta feina i prest tocarà descansar. Tindrem obert fins diumenge, dia 27. Queden pocs dies, idò, per disfrutar de la nostra terrassa i dels menjars que tant us agraden. I si no us veiem, us desitjam un bon hivern i un feliç any nou. Moltes gràcies per tot i fins a temporada que ve. Salut!
18: Descobrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
14: Estem ja amb un peu posat amb el canvi d'estació, i això implica una nova oportunitat per la relaxació, una experiència amb el so que ens condueix a un lloc de calma i de connexió. Qui ens pot oferir? Charlotte Mowley, de l'associació In The Flow, que se n'encarrega de que les vibracions harmòniques amb vols de quarts que evoquen paisatges i ambients sonors de l'illa ens duguin a un lloc més tranquil. El Museu de Menorca és aquest espai, sí, com a museu, però a més també de benestar. I aquesta activitat no només enriqueix la visita al museu, sinó que també respon a la tendència creixent de vincular la cultura i el benestar, convertint aquest museu en un espai on l'art, la història i la salut es donen la mà, clar que sí. Que vols participar? Doncs has de saber que dissabte 26 de setembre a les 9 del matí hi ha una sessió. Has de poder mirar de fer ja la teva inscripció. Estan obertes les inscripcions per poder participar. És gratuït, però aforament limitat. Per tant, d'aquí la importància de la inscripció. Pots telefonar al Museu de Menorca, que és ben senzill, o, encara més, entres dins museudemenorca.com.
19: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pera Cortés 40 de Ciutadella.
20: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
21: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
22: Sara empezó pintando dibujos para sus padres y ahora es artista de talla internacional. Los niños son incorregibles. Por suerte, su miopía no. Pide cita en Multiópticas i revisa de forma gratuïta la vista de tu hijo.
23: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda. Vos esperem a Maó, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
24: Aquest 19 i 20 de setembre, Fira Arrels torna al recinte Firal des Mercadal. Cuina en directe, tast, productors, música i activitats familiars en una fira dedicada al producte i a la gastronomia de Menorca. Entrada gratuïta. Tota la informació a firarrels.cime.es.
25: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
26: Ràdio Menorca i l'Associació de la Producció Agrària Ecològica presentam Ecocer, un espai dedicat a trascar per l'agricultura ecològica i l'agroecologia, la producció ecolocal, la sobirania alimentària, la resiliència climàtica, la biodiversitat, les varietats locals, les races autòctones, amb el suport del Consell Insular de Menorca. APAEM, sembrar amb salut a Menorca, la cuim per a tu.
14: Avui posem la mirada en el futur del camp menorquí, en la sobirania alimentària i en totes aquelles persones que garanteixen que la nostra terra continuï viva i cuidada. Aquest mes d'agost, la PAEM, és a dir, l'Associació de Producció Agrària i Ecològica de Menorca, va lliurar el seu tradicional Premi Puriol. Enguany ha estat un reconeixement coral i col·lectiu als joves pagesos i pageses de l'illa, un pilar fonamental per al relleu generacional i la conservació del nostre paisatge, especialment des de l'aposta per l'agroecologia. I per parlar-ne d'aquesta realitat, de les seves llums i de les seves ombres o de les seves dificultats, tenim avui amb nosaltres a dos dels grans exponents d'aquest moviment. Són en Marc Barceló i l'Anna Torrents. Bon dia.
27: Bon dia.
28: Bon dia.
14: Són una jove parella que hi ha al darrere del projecte Verdures Ramallet a Ferreries. Gràcies per acompanyar-nos. Primer, el que m'agradaria demanar-vos és com neix Verdures Ramallet i què vos va portar, com parella jove, a prendre la decisió d'apostar per la terra i iniciar un projecte de vida i de feina directament al camp, a Ferreries.
27: Verdures Ramallet neix fa 5 anys i,
2: i no va néixer a Ferreries en concret, sinó va néixer dins el cap de Marc, que som jo, perquè tenia moltes ganes de dedicar-me a l'agricultura, a més ecològica, i va ser un camí molt llarg, perquè primer m'ho vaig imaginar dins el meu cap, després ho vaig començar a fer realitat agafant petits horts, fins que vaig arribar a la Roca Llisa, on som avui, i més tard, uns anys més tard, ara fa un any que estem junts i treballant junts, mos van trobar en Anna i van dir, vinga, ho seguim junts en això. Ja feia 4 anys que estava arrencat, però clar, va costar molt, sobretot, es trobar terra. L'accés a la terra és una cosa que és un problema, perquè clar, hi ha molt de grans tenidors i els que són petits a vegades o no tenen aigua, com és cas nostre, que no anem sobrats d'aigua, vull dir, és difícil, l'accés a la terra és el més difícil.
14: Si no vaig errat, en el vostre cas treballeu en terra, per tant, de lloguer i en venda directa a domicili, i també a mercats agraris de municipis com Es Migjorn i Ferreries. Quins avantatges i quins reptes té establir aquest tracte directe de tu a tu amb el consumidor final?
2: Bueno, el repte més gros és que hi hagi un públic fidel, perquè al final, quan tu apostes per aquest públic local, per ser gent resident que està tot l'any vivint a Silla, ho has de fer molt bé, perquè si no la gent avui en dia té tant per triar, té tots aquests grans supermercats que hem deixat entrar sense cap problema, no? Els hem donat via lliure per ocupar els nostres polígons industrials i clar, tenim molta competència deslleial, des dels supermercats fins després en els grans productors també de Silla que rebenten els preus. Al final és molt difícil competim amb això, realment no competim, sinó que fem una cosa diferent i els que ho valora l'han de cuidar desastres, perquè si mos fuig el públic no és gran, és petit, el públic que ja no n'hi ha molt.
14: Anna, la presència de la dona al camp sovint ha estat invisibilitzada històricament. Com veus tu, Anna, personalment el paper de la dona pagesa avui en la gestió i en el treball diari d'una explotació agrària?
3: Sí, és veritat. Sí, això que dius. Nosaltres el que intentem fer és que tots dos, més o manco, fem les mateixes feines. Tot i això, jo acabo de començar, ara acabo d'entrar a l'ofici, el Marc me l'està ensenyant, i de moment doncs ell s'encarrega més de fer servir les màquines, de llaurar tot això, i a mi doncs m'agrada molt, m'ha ensenyat a cuir, però també m'ha ensenyat a podar les figueres, a fer les caixes que entregava a domicili, deia moltes vegades collim junts i després les fem junts, o de vegades també ho faig jo sola. A ell també li agrada molt tot el que s'obre, que ens sobra de mercat, i això és ell qui fa conserves, qui li agrada cuinar, no? Que això potser fins a dia d'avui era més paper de la dona, i nosaltres aquí doncs, mira, ens ho hem canviat, i doncs i també m'ha ensenyat a anar a vendre al mercat i això. Així que nosaltres intentem que sigui una feina al camp bastant equitativa i fent cada un el que ens agrada més.
14: I què ha significat per a vosaltres rebre aquest Premi Puriol de manera col·lectiva al costat d'altres joves agricultors de Menorca? No sé si sentiu que realment hi ha un moviment de relleu generacional fort a l'illa.
3: Home, doncs sí, estem molt contents perquè no és una feina fàcil, la feina al camp és dura, i que ens puguin donar un reconeixement com a joves que volem seguir en l'ofici, que ens agrada, que no volem que desapareixi, doncs per nosaltres és tot un orgull. Ara us passo un Marc i amb ell què em pensa del Premi Puriol, d'aquest reconeixement.
2: Jo trobo que està molt bé el premi, i que sobretot a veure si té un impacte amb la ciutadania i comencen a veure que al final, si no donen suport en aquests petits projectes, que són 4 moixos, a sot els dies comptats, perquè els hortolans que hi ha a Menorca, la majoria són de 50 anys per amunt, els que s'estan dedicant professionalment a això, i d'aquí 4 dies ens ho duran tot d'altres països on les lleis no són les mateixes que aquí a Europa, i menjaran tomàtics ruixats de químics aquí prohibits fa 60 anys. Vull dir que necessitem el suport de tota la ciutadania, aquests joves agricultors.
14: És cert, moltes vegades es parla d'aquestes dificultats, no? L'accés a la terra, els costos, la burocràcia. Si ara pensant en gent jove que ens pugui estar escoltant, quin consells o quin missatge enviaríeu a altres joves que s'estan plantejant a fer el pas cap a la pagesia?
2: bueno, el consell més gros que t'hi podria donar, jo com a Marc, és que no se cansin de picar pedra, perquè no és un, com que no és un camí fàcil, hauran de ser caparruts. No es cansin de ser caparruts, perquè de volta dic a no sol, clar, entre que si no venen de família, com nosaltres que no hi veníem de família, ja no teníem terra pròpia. Llavors que les assegurances no són barates. Després, perquè hi ha gestoria, costa molt iniciar una activitat. I sobretot intentar crear, jo crec que la clau és crear sincronies, intercanvis entre la gent del poble, que no tot s'ha de comprar, que hi ha coses que també es poden intercanviar, deixar, vull dir, hem d'anar cap aquí, crec, perquè si pensam que tot ho han d'aclarir en doblers o no anem bé, nosaltres mateix tenim un tractor que ens deixa un amic a canvi de mantenir-lo i, bueno, al final, qualque intercanvi has de fer, perquè si partim de baix no podem començar la casa per la teulada.
14: Mirant cap al futur immediat, tenim una cita destacada a l'agenda d'aquest cap de setmana, el proper dissabte, 19 de setembre, a migdia, es Mercadal celebra la Fira Arrels. La PAEM i CPPAE han organitzat un tast de producte ecològic i local on el vostre producte serà protagonista, juntament amb els de companys com en Carlos Jofriu, de Sonterí, o en Sergio Riudavets, de Santo Domingo. Quins productes aportareu des de Verdures Remeiet per aquesta demostració?
2: En principi serà un pot de pebre pedró, pebre vermell, pebre verd. Encara no sabem ben bé perquè no ens han fet la comanda, però bueno, aubergínia de Menorca també. Bueno, una mica el que és de final d'estiu. Sabes, també havíem ofertat, però bueno, no sabem el cuiner, vam. Encara no ens ha fet la comanda, però bueno, tot el que durem serà molt bo.
14: Mira, ara que reies del cuiner, l'encarregat d'elaborar aquestes degustacions serà en Francesc Aguiló, de Canaguedet. Com valoreu la col·laboració entre la cuina tradicional menorquina, els xefs locals i els productors de quilòmetre zero?
2: Bueno, valorant positivament, perquè, si me permet fer una crítica, no?, el que és la restauració de Menorca, jo trobo a faltar telefonades. Vull dir, està molt bé que hi hagi puestos com Canaguedet, que porten per producte local, perquè els pagesos en general xerram entre nosaltres, sobretot els que estem dins custòdia agrària o dins APM, i també m'ha faltat telefonades, no?, d'un restaurant que digui, ostres, què me faries aquest producte? Perquè sembla que hi ha molta publicitat damunt Menorca i venen Menorca, però llavors ho tenen molt bo de fer, cuinar amb producte de fora perquè surt més barat. Ho puc entendre, però clar, no podem vendre una cosa i fer una altra, perquè si no, no sé què està venent.
14: Per acabar, a més d'animar a tothom a assistir a la Fira Arrels, on i com vos pot trobar la gent que vulgui adquirir el vostre producte ecològic durant el dia a dia?
3: Doncs mira, nosaltres estem al Mercat de Ferreries cada dissabte de 9 a 1. Després en Marc també va mitjorn els dimecres al matí de 8 a 11. I per últim doncs tenim el servei a domicili que repartim cada dijous al matí al nostre productor.
14: Doncs Marc Barceló, Anna Tornens, de Verdures Remeiet, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, per la vostra feina i l'enhorabona per aquest Premi Puriol. Ens trobem dissabte 19 a les 12 del migdia a Mercadal, a Fira Arrels, i sempre a prop del producte local i ecològic. Gràcies i molt bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
2: Gràcies, molt bon dia.
26: Ràdio Menorca i l'Associació de la Producció Agrària Ecològica presentant Ecocer, un espai dedicat a trascar per l'agricultura ecològica i l'agroecologia, la producció ecolocal, la sobirania alimentària, la resiliència climàtica, la biodiversitat, les varietats locals, les races autòctones, amb el suport del Consell Insular de Menorca. APAEM, sembrar amb salut a Menorca, la cuim per a tu.
19: Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo.
4: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.

0: Oi por oi, la informació com mai l'havies escoltada.
1: Píndoles de història a Ràdio Menorca amb Amador Marí. És historiador, membre de l'IME i avui ens acompanya. Bon dia.
2: Bon dia.
1: En el recorregut que fem per la història de Menorca, no volem mirar de deixar-nos cap capítol d'interès. I en aquests propers capítols hi ha temes que ens permeten retrocedir en el temps per anar en aquella Menorca que en un moment determinat s'hi va trobar amb l'enfrontament amb els turcs. Però explicàvem, just abans de començar el programa d'avui, Amador, el primer de tot hem de mirar de posar un poc en context el Sebre com era Menorca abans de l'arribada dels turcs.
2: Era el context mediterrani. I per entendre el que va passar aquí, crec que és important saber aquests motius. Per tant, en els pròxims programes xerraré de els turcs que va patir Menorca en el segle XVI, els de primers de Mahó i després de Ciutadella, que hi ha que dir que van ser els més sagnants que va patir el litoral de l'Espanya actual. No els més sagnants que van realitzar els turcs, perquè Itàlia, possiblement perquè era molt més pròxim en el nucli de l'imperi, va patir encara atacs molt pitjors. Però crec que per entendre el que va passar és convenient explicar el context que ens dona la raó d'aquests fets.
1: Llavors, així, per quin moment de la cronologia del temps comencem a fer el relat?
2: Segle XVI, bàsicament. Castella pretenia protegir les seves costes de l'atac dels musulmans, impedir que es poguessin coordinar amb els moriscs. Els morits, si recordeu, són els musulmans que després de la conquesta cristiana de l'Àndalus van continuar visquent a la península. Primer com a mudèjars, és a dir, musulmans súbdits de cristians, i després com a moriscs, que és el nom que van rebre quan es va obligar per la força en els mudèjars a batir-se i convertir-se en el cristianisme. Com és evident, aquestes conversions forçades eren purament de cara a l'exterior i la gent continuava mantinguent la seva llengua, les seves tradicions i la seva religió. De fet, encara a començaments del segle XVII parlaven àrab els moriscs. Com a exemple d'aquests casos, voldria comentar que el 1529, en Barbarossa, va enviar una expedició en el País Valencià, en el poble d'Oliva, o d'Oliva, en ajut dels moriscs que s'havien revoltat i en va evacuar tots els que va poder. Segurament el cas més important va ser la rebel·lió de les Alpujarras a Granada, que va rebre ajuda de turcs i de barbarecs arribats del nord d'Àfrica per donar suport a la revolta. Aquesta va ser la major rebel·lió dels moriscs a la península. Però, sense arribar en aquest cas, sovint col·laboraven amb els corsaris nord-africans en les seves incursions a la península i facilitaven la captura de cristians. Després d'explicar l'impacte dels musulmans sobre els cristians, ara m'agradaria fer la part contrària i us parlaré de les cavalcades espanyoles a Barberia. Prenent com a base les ciutats que Espanya, o les fortificacions, ciutats i fortificacions que Espanya anarà conquerint en el nord d'Àfrica, realitzaven expedicions armades de ràtzia, habitualment breus, dirigides per la costa nord-africana, bàsicament des de Canàries, Andalusia i de les places hispanes del litoral del Magreb. Així, durant els segles XV i XVII, aquestes expedicions s'inscriuen en el que havia estat la violència de la frontera medieval entre cristians i islam. Ja succeïa durant l'Espanya medieval i eren constants les incursions d'uns contra els altres. L'objectiu era la captura de botí, sobretot bestiar, i de presoners. Aquestes cavalcades reforçaven el prestigi dels participants i permetien l'obtenció de rendes extraordinàries. Només posaré un exemple, n'hi va haver moltíssimes. Així, el governador Durà, una de les ciutats espanyoles a la costa d'Argèlia, entre 1768 i 1571, 4 anys, va fer 10 cavalcades. Va capturar més de 2.000 esclaus, homes, dones i al·lots de totes les edats, i ell mateix afirma que va donar mort a tots els que van oferir resistència. I també va capturar 18.000 caps de bestiar. Les cabres, bous, vaques, cavalls, camells... Els efectes més importants d'aquestes expedicions eren la captura de persones, era el més valuós, que eren incorporades a circuits d'esclavatge i redempció. És a dir, o eren venuts com esclaus, o sigui, eren persones importants, es permetia que fossin rescatats pels seus parents. El mateix succeïa amb els cristians que us he contat, que eren capturats i esclavitzats en el nord d'Àfrica, podien ser rescatats, especialment era una feina a què es dedicaven els frares de la Mercè i altres ordes. Aquests esclaus, una minoria acabaven en els treballs domèstics, que eren els més afortunats, com a criats o com a cuiners, a cases de nobles o de burgesos, un nombre molt important, acabaven remant a les galeres reials. Eren els vaixells de guerra de la corona, aquests que es que patien les condicions més dures. L'esperança de vides com a galeot era molt curta, normalment 5 o 4 anys. Altres, també amb prou mala sort, acabaven fent feina a obres públiques i mines, treballs forçosos a construcció de fortificacions o camins, i els que tenien pitjor sort a mines com les d'Almadén, de cinabri, un mineral des qui s'estreu el mercuri, terriblement tòxic. Aquesta situació de musulmans esclaus a la península s'allargà perfectament fins al segle XVIII. Per finalitzar, faré un repassó ràpid de com anar a... de quin va ser el transcurs d'aquest conflicte durant el segle XVI. Abans de que caigués la illa de Rodes, com ja he dit, a principis del segle XVI, Espanya havia capturat en el nord d'Àfrica Melilla, Mazalquivir, que és un port estratègic situat molt a prop d'Urà, Espanyol de Vélez de la Gomera, que encara és espanyol, la ciutat d'Urà, Espanyol d'Alger, Bugia, Trípoli, i va obtenir el vassallatge del rei d'Alger. A Trípoli el van conquerir el 1510, però el 1531 en Carles V el va regalar en els cavallers de l'hospital. Aquesta situació es comença a complicar el 1616 quan els germans Barbarossa ocupen Alger. I des d'allà van pressionant altres ciutats del nord d'Àfrica. El 1519, el germà gran d'en Barbarossa, Noruj, perd la vida lluitant contra els espanyols i ell ocuparà el seu lloc. L'altre element important, O l'altre fet important serà el 1535 i tindrà força importància per Menorca. I serà l'expedició reial sobre Tunis. Tunis, com ja he dit, rendia vassallatge a Espanya des de la conquesta el 1510 i el 1534 va ser conquerit per Barbarossa. Es va organitzar el que s'ha dit la jornada de Tunis, una gran campanya militar amb una flota conjunta de 400 naus amb almiralls com Andrea Doria i Álvaro de Bazán, 35.000 soldats i dirigida en persona per l'emperador Carles V, que va expulsar en Barbarossa de la ciutat i tenia per objectiu frenar la pirateria en el Mediterrani occidental i restaurar en el rei aliat en el seu tron. Es va capturar la fortalesa de la Goleta, que està situada a la boca del port de Tunis, i les ciutats dels voltants, Bizerta, Bona. A Tunis van ser alliberats 20.000 d'esclaus cristians. Cal dir que aquesta victòria va tenir molta importància, que mentre estaven assetjant la ciutat, els esclaus cristians es van sublevar dins ella. Va ser una gran demostració de força, però no va respondre, no va resoldre el conflicte. Ja ho veurem més endavant, però arrel d'aquesta expedició a Tunis, en Barbarossa, en venjança, va atacar la ciutat de Maó.
1: Doncs sí, veurem més endavant que, com dius, veiem que anem estirant i apropant-nos al context pròpiament d'aquell Menorca que en un moment determinat estava doncs, a punt de ser testimoni de moments durs, els assalts turcs. Ho anirem a Tibanda, el proper espai de píndoles d'història de Menorca. Gràcies, Amador, i fins al proper espai.
0: En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IS Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es. Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
3: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
4: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
6: Aquest 19 i 20 de setembre, Fira Arrels torna al recinte firal d'Es Mercadal. Cuina en directe, tast, productors, música i activitats familiars en una fira dedicada al producte i a la gastronomia de Menorca. Entrada gratuïta. Tota la informació a firarrels.cime.es.
0: Vuelven los días.

0: Contents com qui espera que arribi una data especial, perquè en certa manera ho és. La Fira Reels és com una festa, una trobada del que som a Menorca a nivell de la nostra gastronomia, dels nostres cuiners i també del nostre producte. Si havíem de mirar de cercar un, diguem-ho d'aquesta manera, ambaixador, perquè ens hi ajudés un poc a apropar-nos a la Fira i en aquesta edició, sens dubte, havia de ser avui Marc Moy, que és el nostre gran especialista en aromàtiques i en tema de plantes de Menorca. Marc, bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Aquest cap de setmana, com dic, arriba la Fira Reels. Tu també reps aquestes ocasions com si fos una ocasió festiva?
1: Sí, sí, també per difondre aquesta part cultural i alimentària de les plantes. Perquè, clar, el formatge, sobrassada, el peix i altres ingredients són molt coneguts i dic, bueno, per sempre portar la part tradicional de lo que són les plantes, no?, dins la cultura.
0: Que, evidentment, són una part important. Reiem de plantes i pensem en aromàtiques, però el món vegetal i plantes és molt més gran, pot ser, del que pròpiament ens imaginem. Com passa amb els propis productes, tots probablement tindríem en ment dos, tres, quatre, que en sabem tots, però descobrirem, i també en aquesta Fira Reels probablement molt més. Per exemple, sense anar més lluny, no? Les tapres, que és una qüestió que també hi forma part del que són aquestes plantes que hi trobem a Menorca, poden tenir molt bona sortida en el que és la gastronomia, i de fet alguna activitat heu preparat amb aquestes tapres, no?
1: Sí, exacte. Seran com un tast i hi haurà dues parts, la part històrica de la tapra i després un jove que nom Joan Caballo farà un embotit de rap en tapra. La idea nostra és com explicar una mica la tapra dins la història de Menorca, com s'ha anat emprant. Antigament no s'envinagrava tant, se posava en sal, se guardava en sal i després s'ha dit es deshidratava de la sal i es tornava a cuinar. Amb el temps es va ja posar més vinagre i tota la història de recol·lectors de tapres, de puntanati, de calamblanes, bueno, la tradició d'anar a agafar tapres. Hi ha dos tipus de tapreres, una que té pues, una que no en té, que s'empren, hi ha gent que empres brots, hi ha que empres sapuncelles, cobròmbols, alguns mas que anem un poc de fonoll marí. Bueno, explicar receptes i després aquestes tapres, a part de les virtuts que tenen, minerals, vitamines i tot això, quines receptes tradicionals, diríem, s'han fet a Menorca, no? Tant en coques com, bueno, en salses, amb ensalades en estiu, bueno, diferents receptes.
0: Fixa't que ara mateix estava recordant alguna vegada que, fent un poc d'anfitrió d'amics o família que venen de fora a Menorca per conèixer l'illa, voltaven per Ciutadella i mostraven la murada de Ciutadella i no puc evitar veure la murada sempre amb les tapres, no? que també hi havia allà.
1: Clar, perquè és una planta molt rupícola, de roca, necessita molta roca de marès i diríem que té unes rels tuberoses que guarden aigua i viuen molt bé dins la roca. Volen un terreny molt porós. Ara hi ha petits cultius a Menorca, no n'hi ha molts, i bueno, a Mallorca es cultiva més, i aquí normalment se sol agafar més de plantes salvatges, de saborera. I per saber que gust tan fort, tan saborós, són més petites i molt més saboroses, diríem.
0: Quan les conservem, ja sigui amb sal i vinagre, és una qüestió que podem emprar, per tant, després tot l'any, i que entenc conserva molt de temps, no?
1: Exacte, poden durar uns quants anys perfectament. I a més, com que també estan envinagrades, el vinagre, si és de qualitat, també té propietats pel cos, per tant, diríem, la tapra té un munt de minerals molt benèfics pel cos, antioxidant i tot això, i més el vinagre, les dues coses. També la tapra, bueno, està també tinguent de receptes més modernes. Avui en dia se fan virgueria, ja saps, els cuiners. Però així tot, per exemple, a la fira explicarem també algunes petites novetats, no? Poder fer sal de tapra, no? Que també puguis després també els brots envinagrats, que són molt bons. També la pols de fulla seca de tapra com a condiment també té gust molt bo. Doncs anarem explicant també parts més modernes que es poden aplicar i sobretot això, que tu